0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda
1: 94.6
3: 94.6

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 5. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Sintonia de Ràdio Pineda, estem a divendres, comença ja el cap de setmana, 21 d'agost del 2026, i quin gust de temperatura a aquesta hora al centre de Pineda. Avui en parlarem a la previsió del temps amb Jordi Pérez. Bé, a la punt del dia et recordarem també moltes cosetes, entre d'altres, també recordar-te que avui entrevistem a Susana Avellán, del tribut Tina Turner, que arriba el primer dia de festa major a Pineda, el dia 27 d'agost a les 11 de la nit, a la plaça Espanya. Avui parlarem amb ella al voltant de 3:15 de 9 del matí, aquest tribut a Tina Turner.

0: la Ràdio Pineda, sóc la Susana, sóc la Tina Turner en el tribut Simply the Best, que vindrem a veure-us dins de la Festa Major de Pineda el dia 27 d'agost. No hi falteu, us veiem allà.
1: Aquesta segurament serà una de les cançons que interpretaran i estem convençuts que aixecaran la plaça Espanya amb temes icònics a la trajectòria Tina Turner. No us ho perdeu, aquest tribut, Simply the Best tribut a Pineda. El dia 27 d'agost, primer dia de Festa Major a la plaça Espanya. Avui en parlarem amb Susana Avellán, l'entrevistarem al voltant de 3 quarts a 9 del matí després de la previsió del temps. Proud Mary, Tina Turner.

De seguida, a la punt del dia, et recordarem com participar al sorteig de la mica panera de la Festa Major, entre altres propostes que arriben també aquest cap de setmana. Però ja saps que diumenge al matí tenim a Ràdio Pineda el Club dels 80 amb cançons com aquesta. Segur que la recordaràs si has vist la pel·lícula Dirty Dancing, la relacionaràs molt ràpidament. Eric Carmen és el Hungry Eyes.

l'equip 1 d'Ucraïna. Avui s'enfronten al pavelló Nino Buscató i demanen a l'afició que omplin tota la graderia del pavelló Nino Buscató per donar suport a l'equip en aquest primer test de preparació i en aquest partit també important davant d'una plantilla que és un rival de nivell internacional, aquest equip d'Ucraïna. Avui a 2:15 del vespre al pavelló Nino Buscató. I també a partir d'avui, aquest cap de setmana, juguen els partits a la Quahotel Cap Pineda, al camp de futbol municipal de Can Xaubet, amb entrada gratuïta. També un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya, acadèmies d'alt nivell d'arreu de l'Estat, i que també us n'anirem informant avui als butlletins informatius i també aquest

de teatre amb noves representacions del musical Notting Hill a les 7 de la tarda al Centre Cultural i recordar-vos que a partir de demà dissabte ja trobareu el recinte firal al Passeig Marítim amb les atraccions de la fira. Recordar-vos que la promoció 2x1 es farà dimecres de la setmana que ve, dia 26 d'agost. Bé, propostes que us anirem explicant als butlletins informatius, també a les agendes d'activitats d'aquest cap de setmana, i també recordar-te que avui divendres i demà dissabte durant el matí ja són els últims dos dies per poder participar trucant aquí a la ràdio 937171919 pels sorteig a la Mega Panera de la Festa Major. També fins diumenge, tot el dia, per tant, teniu temps, si preferiu enviar un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio per participar al sorteig a la Mega Panera de la Festa Major, que la sortejarem dilluns que ve, dia 24 d'agost, a 9:45 del matí, en directe a Ràdio Pineda, amb la presència de gent de Pineda també als estudis. Us ho anirem recordant. A les 9 del matí tornarem a obrir línies per recollir també la participació telefònica. Informació que compartim també al portal de Notícies de Pineda. Bé, aquests dies anem parlant d'actes de la Festa Major de Pineda, també important aquests concerts a la Festa Jove. Recordar-te que també tindrem el grup Banda Neon a la Festa Jove de Pineda.

0: Els Imagine Dragons, It's Time, moment quan arribem ja a 8:45 del matí de parlar del temps. Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: S'agraeix la fresqueta d'aquesta hora del matí, el ruixat d'ahir a la tarda vespre. Com ha anat tot plegat, Jordi?
1: Doncs bé, ha anat amb una situació d'ahir de que va seguir la calor i la xafogó més no poguer. Núvols abundants fins al migdia, tal com els van comentar. A partir de llavors es va obrir el cel, van tenir aquest sol, que déu-n'hi-do com escalfava i com es van filar les temperatures, de nou cap als 30 graus. Amb notable mar de fons del sud, un atxa potent, va fer les delícies a més d'un banyista. I bé, doncs a la tarda, aquesta estampesa fruit de l'escalfor diurna d'aquest sol, doncs van inflar nuvolades cap al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès Occidental aproximadament, allà doncs a Terrassa amb una bona tempesta en calamarsa, i aquesta tempesta que, el que els diem sempre, aquestes sorpreses, que segur, lo normal és que hagués seguit el prelitoral, aquest camí cap al Montseny, però es va eixamplar i doncs hi va girar també una mica cap a l'est, cap a llevant, i va replegar el Maresme, i per això aquest ruixat cap allà 4:15, 5:15, aquests trons que se sentien mirant cap al Montnegre, cap a l'oest, i era la tempesta del Vallès, doncs que doncs bé, que tenia intenció doncs afectar el Maresme. Efectivament, el plat fort va entrar per, podríem dir, va sortir per Mataró i Rodalies, aquí és els registres més avoltats, 15-20 litres puntualment per sobre, i de totes maneres també ens va replegar una mica aquí a l'Alt Maresme. Destaquem els 8 litres que van caure a Pineda Centre, 4 litres a Pineda Nord, Calella també va fer 8 o 9, però com més cap a l'Alt Maresme, més cap a Malgrat, Tordera, la precipitació disminuïa clarament. Ja eren 1 litre, 2 litres, 3 litres, ja era menys. I si anéssim més al nord, doncs encara menys. Però bé, va afectar el Maresme poc o molt, amb alguns llamps potents, alguns trons potents, que segons el mapa de detecció de llamps, doncs cap a Poblenou, 3 llamps van impactar doncs cap a aquella zona, però bé, no tenen aquesta intensitat d'altres vegades que bé són més violents. Però bé, es va deixar sentir la tempesta i posteriorment es va retirar mar endins. Va quedar la tarda ennuvolada, amb algunes gotes, petits ruixadets, unes tempestes una mica descafeinades, perquè de tant a tant se sentia algun tro, ruixats locals al voltant nostre, que bé, va sumar doncs algunes dècimes, i bé, doncs vam començar a notar la refrescada a últimes hores, i de matinada esperàvem aquesta segona ronda de tempestes, que per cert la primera va ser molt irregular, perquè va afectar segons zones, comarques, potser van fallar molt zones del Camp de Tarragona, allà esperàvem molt més sarau, però perquè la resta, poc o molt, doncs en algun moment o altre de la jornada doncs va fer acte de presència doncs a la tempesta, però existim, són xafes locals que la majoria pràcticament hi va ploure, però sí que veiem doncs que les tempestes de forma irregular van afectar gran part del territori, tret, insistim, el Camp de Tarragona, que va quedar bastant al marge. I bé, doncs de matinada esperàvem aquesta segona ronda, es veia bastant clar, però s'han format la majoria d'intramars per damunt, per el nord del mar Balear, de les Illes Balears, i també algunes tempestes cap al sector de Girona. Tot plegat, doncs, ha fet doncs, cap al sector nord de Girona, doncs, algunes tempestes han deixat de nou 15, 20, 25 litres, però el plat fort a dintre mar. Per tant, nosaltres hem quedat al marge, hem vist llampagades a Marina, mar endins, però ha quedat restringit a mar endins, que de tant en tant ja acostuma a passar, pot passar, entra dintre de les probabilitats. I ara aquestes tempestes, que són violentes, se'n van cap a Ligúria, mar de Gènova, golf de Gènova, que segurament faran estrats, ho veurem després en els noticiaris, perquè aquestes tempestes van direcció cap a aquell sector i porten molt, molt mala bava. Si ha de fer un disbarat, que passin de llarg. Ja no ens cansarem de repetir-ho. I bé, avui divendres, refrescada més que notable, han baixat cap als 21 graus. El centre de la vila ha baixat també certa sensació de xafogó, sembla que ha baixat una mica, i hem d'esperar doncs avui que encara es mantenen restes de núvols cap al sector de Girona. Ara estem veient núvols baixos també que entren de mar cap a terra. Avui serà un dia variable, un divendres que qualifiquem de variable. Pot haver algunes clarianes ara de sol al dematí, però veuran que cap a la banda de Girona i costa central de Barcelona, litoral i prelitoral, van apareixent núvols baixos i van deixant doncs un dia estones força nuvolat, amb algunes clarianes, i a partir del migdia, i sobretot la tarda vespre, és probable que aquestes nuvolades doncs acabin donant doncs alguns ruixats cap a comarques de Girona, i fins i tot cap als Vallesos, Montseny, fins i tot al Maresme, de forma local, aquestes nuvolades podran descarregar doncs algun ruixat. Difícilment ara, a la jornada d'avui, hi hagi tempesta. No, no es donen les condicions. Si hi ha ruixats, seria en forma, doncs, de ruixats. I, en principi, acumulacions minces. Pot fer dècimes, un, dos, cinc, puntualment pot fer 10 litres. Per tant, estarem atents. Després d'un dematí migdia estable, a la tarda veurem que tinguem més núvols i risc d'alguns ruixats aquí a la costa. Temperatures a la baixa, màximes avui quedaran més curtes, clarament, 26-27 graus, ja deixem enrere els 30, si avui passen dels 30 és cap a Ponent i sectors de Tarragona i també a punts de la Catalunya central. A la resta ja quedarem per sota dels 30 graus, ja era hora. Vents avui fluixos de mar cap a terra, quedarà mar de fons tota la jornada, per tant, compte amb el bany, l'onatge al bot de l'aigua tindrà potència, com va passar i que déu-n'hi-do les onades, quina força tenien. Onades de mig metre a metre d'alçada. Puntualment alguna vegada s'aixeca més del metre d'alçada. Bé, cap de setmana, en què ja començarem a veure, doncs la fira ja es comença a muntar, doncs cap de setmana estable, en domini del sol, la veritat és el que veiem, és molt estable. Sí, és veritat que hi haurà bastants bancs de núvols baixos cap a zones interiors, més cap a Ponent, a les zones interiors, i en canvi Costa de Brava de Girona, Costa Central Barcelonina, doncs tant dissabte com diumenge el veiem molt estable, insistim amb grans clarianes de sol, és possible que en algun moment doncs apareguin núvols baixos, però bé, el qualificarem d'assolellat, amb temperatures de calor moderada, això vol dir que màxima entre els 26 i 28 graus, sempre amb tendència de cara a dissabte, diumenge, puguin remuntar una mica. Amb la presència de més sol, doncs segurament que farà calor, però ja no l'ambient sufocant d'aquests dies enrere. Els vents seran fluixos, hi haurà brises i la mar en conjunt estarà tranquil·la. En zones interiors no descartem a les tardes algun ruixat d'alguna tempesta cap a Ponent, cap a zones del Pirineu per Pirineu, però nosaltres quedem en principis, una sorpresa majúscula que no l'esperem, doncs quedarem al marge. I per cert, avui, al llarg del dia d'avui, cap a la zona de Tarragona, com que entrarà un rebuf marítim de mar cap a terra, és probable que de cara al vespre, a la nit matinada, es puguin formar aquí si potents tempestes i xàfecs intensos que podrien donar alguns aiguats, sobretot cap al litoral tarragoní en hores nocturnes. Però són fenòmens, insistim, locals, que s'han de seguir molt minut a minut. Dilluns, tindrem el cap de setmana la formació d'una borrasca una mica rara, eh? És molt anòmala, és molt activa per les dates d'agost, perquè sembla més aviat una borrasca de tardor que no d'agost, que es formarà a l'oest de Portugal. Sembla que de cara a diumenge, dilluns, penetrarà pel Cantàbric, perdrà força, no tindrà la força, l'activitat que tindrà quan estigui aquest cap de setmana a l'Atlàntic, però sí és veritat que de cara a dilluns doncs, podria escolar-se pel nord peninsular, ja en forma d'aire fred en alçada, senzillament, i pot inestabilitzar una mica dilluns l'atmosfera, amb algun ruixat d'algunes tempestes. En principi, dilluns també, en zones interiors, ja veurem si al final del dilluns, a cara a la tarda, vespre nit, arriben aquí, a la costa. De moment, queda lluny, falten 3-4 dies, no ho sé. Si és veritat que fixin-se que la previsió que els estem donant està perdent, disminueix la inestabilitat, quan a priori, dies enrere, es veia que tindríem més serau. Per tant, disminueix la inestabilitat en el conjunt de Catalunya els propers 3 dies. Però podrà haver algun ruixat, alguna tempesta, però menys del que s'esperava dies enrere. Dimarts, dimecres, dijous, en principi temps estable, estarem atents sempre a l'Atlàntic de possibles glopadetes d'aire fred, que en funció de la glopadeta d'aire fred que entri, tindrem més ruixat, més tempestes o més estabilitat. De moment, no ho sabem. L'aire fred ja no sabem en quines condicions ens arribarà aquest final d'agost, en plena festa major ja de Pineda, per tant haurem d'anar a seguir les previsions dia a dia, però bé, ens quedem a curt termini. Avui restes d'inestabilitat, algun ruixat a la tarda vespre, aquí per exemple a l'Alt Maresme i comarques veïnes. Cap de setmana en principi estable, temps d'estiu, domini del sol, amb alguns núvols baixos, poden aparèixer evidentment, bona mar en conjunt i vents fluixos, calor moderada, tinguem un alivi tèrmic respecte d'on venim i a veure la setmana que ve, tothom expectants, ja que estarem de ple ja a les festes de major, doncs a veure les previsions, a veure com aniran amb aquestes possibles glopadetes d'aire fred, que en funció de l'aire fred que ens entri tindrem més inestabilitat o menys, però de moment no podem assegurar la setmana que ve què acabarà fent, perquè no se sap. I de moment això és tot, Olga i oients.
0: Perfecte, Jordi, ens quedem amb aquesta previsió, amb aquesta calor moderada que ens acompanyarà també aquest cap de setmana. Això també ho agraïm, i dilluns que ve doncs ja estarem fixats en la Festa Major de Pineda i, per tant, estarem molt atents al que ens expliquis a la previsió meteorològica. Jordi, que vagi bé i bon cap de setmana. Fins dilluns.
1: Igualment, bon cap de setmana.
0: Bé, previsió del temps que ens deixa gairebé a 8:45 del matí. De seguida parlem amb Susana Avellán. Arriba el tribut Tina Turner per la Festa Major de Pineda, la primera nit de Festa Major a la plaça Espanya. De seguida en parlem amb ella.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.
7: Anar

0: Un espectacle vibrant que reinventarà sobre l'escenari la màgia, el poder i l'actitud de la reina del rock, de Tina Turner. No us perdeu el concert el dia 27 d'agost, primer dia de la Festa Major, un dels plats forts de la Festa Major de Pineda, aquest tribut a Tina Turner a les 11 de la nit a la plaça Espanya. Avui estem molt contents perquè podem saludar a la Tina Turner, però en aquest cas a la Susana, que ara ens ho explicarà. Susana, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Amb moltíssimes ganes de veure-us, de vibrar amb vosaltres, de poder absorbir tota aquesta energia positiva de la reina del rock per excel·lència, aquest tribut a Tina Turner, que tu en aquest cas, com a Susana, encarnes.
1: Sí. A veure, nosaltres tenim moltes ganes també, perquè cada concert és com una explosió d'emocions, de molta energia, de transmetre missatges, de fer uns hits molt potents, i la veritat que és com un regal. Aquest és, ja, haig de dir que és molt cansat, és molt esgotador fer de Tina Turner, però al mateix temps és un regal. És un regal no només per tocar aquest tipus de hits i de música, sinó perquè el que es crea, no? El que es crea amb la gent, perquè hi ha molta gent que està molt embogida amb Tina Turner, i amb raó. La veritat, és molt fort, molt forta. L'emoció és molt forta.
0: Donem fe d'això, perquè aquí a la ràdio som molt, molt seguidors, molt fans de Tina Turner, molta gent de Pineda també i de comarca, perquè esperem que la plaça Espanya es quedi petita el primer dia de la Festa Major amb aquest tribut Tina Turner que veniu a fer a Pineda. Haig de dir als oients que si busqueu la pàgina d'Instagram del grup, es diu Simply the Best Tribut, i si mireu una mica, entreu i cliqueu i doneu un cop d'ull, veureu que la Susana és clavada. La caracterització és molt bona.
1: Bueno, a veure, haig de dir que ella tenia les cames molt millor que les meves, i el cos era increïble, el seu cos i la seva energia a l'edat que fos. Jo faig el que puc i la veritat que és un repte super, super gran per mi. Amb tot el respecte del món, me l'agafo, me'l quedo i intento aprendre, intento fer-ho el millor que puc, però sí que haig de dir que és supercomplicat, és una de les coses més complicades que he fet a la meva vida com a cantant, i la caracterització, doncs mira, la perruca, el maquillatge, els vestits, les coreografies, o sigui, tot va sumant, tot suma.
0: Clar, és que Tina Turner és tot un món, no? I això els que són molt, molt seguidors, molt, molt fans, diguéssim que tot això ho tenen clitxat al peu de la lletra, analitzant també una mica aquests grups tribut, no? En aquest cas, com el vostre, aquest tribut a Tina Turner. Explica'ns una mica com arribeu, no? A ser aquest tribut, com és que la Susana arriba a ser, doncs, la veu, no? La Tina Turner en aquest tribut que feu amb les cançons més icòniques de la reina del rock.
1: Mira, nosaltres som músics que portem molts anys fent de tot, tocant a molts llocs, com tothom que es dedica a això, i portem com molta pedra picada, això és la veritat. Llavors, per casualitat vam arribar fins aquí, perquè un amic conegut que programava a unes nits de rock al poble espanyol em va trucar a mi i em va dir, mira, necessito ajuda, necessito un tribut a Tina Turner perquè volen això específicament. I jo em va dir, coneixes algú que faci això? I dic, jo no conec a ningú que faci això. I em va dir, i tu no ho faries? I dic, home, a veure, és que queden dues setmanes pel concert. I vam dir, bueno, deixa'm-ho mirar, a veure què podem fer. Vaig parlar amb els meus companys músics i tots em van dir, de cop em van dir, sí, ho fem. I dic, bueno, va, ho fem, però jo vaig a posar allà davant, saps? I, bueno, vam assajar el que vam poder i vam fer un concert que va ser molt, molt fort, perquè vam veure que, la gent que va venir a veure'ns era una bogeria. És a dir, anaven les dones amb samarretes de Tina Turner, amb perruques com la Tina Turner, hi havia com un fandom molt bèstia, sense haver preparat res nosaltres, quasi bé. I llavors ens vam donar compte de que era molt potent aquest missatge i de que hi havia una energia molt, molt gran amb això i que pues, potser podíem seguir. Però sí que és veritat que els dos anys primers que vam fer això va ser com molt random, és a dir, vam fer dos o tres concerts el primer any, uns cinc o sis al segon, i aquest any ha sigut el que realment hem dit, bueno, anem a preparar un bon espectacle, ens hem plantat, ens hem preparat, hem fet un show tancat, que passen moltes coses, però que és a consciència ja. Mm. Aquí ja hem fet un pas endavant. I es nota perquè ara tenim tota l'energia i tot el focus a on volem. Llavors, els concerts que tot el rato són com molt, molt explosius, saps? És com, no sé, és com molt gran el que està passant.
0: Doncs mira, deixa'm preguntar-te pel que veniu a fer a Pineda. Què veurà el públic, una mica la posada en escena, repertori, tota l'essència, no?, d'aquest tribut a Tina Turner?
1: Mira, nosaltres hem agafat com una... El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tota la seva història, de vida i també de musical. Dintre d'una hora i mitja, que és el que dura l'espectacle. És a dir, hem intentat agafar i fer com un recorregut del més important d'ella, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals, hi ha... Bueno, no sé, és com ficar-te una mica dintre del seu món, dintre d'una hora i mitja, que és molt poqueta estona, però l'energia se sent... I el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé, i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també s'ho passa superbé.
0: No sé si ens pots avançar, Susana, aquesta posada en escena. Entenc que, clar, quan parles de coreografies, vens amb un equip, no només la banda, sinó també equip de ballarins. No sé si és així.
1: Saps què passa? Que ella portava, sempre portava com tres coristes, crec, i portava ballarines també. Nosaltres no podem portar tanta gent a l'escenari, però sí que tenim dos coristes que també fan totes les coreografies amb mi. Llavors hi ha moltíssima coreografia durant tot l'espectacle, i hi ha moltes escenes, hi ha moments per tot, perquè cada tema et dona joc per hem copiat coses que feia ella també, hem agafat coses del concert de Barcelona, hem agafat coses del concert de Wembley, saps? Hem agafat com petits detalls, ens hem posat a fer feina.
0: Segur
1: però
0: que sí.
1: Jo crec que el que és molt fan de Tina veurà coses.
0: Una de les altres coses icòniques, no?, que ara estem parlant de Tina Turner, ella sempre sortia a l'escenari amb un vestuari molt acurat. Tu deies, home, ella tenia molt bones cames, però també unes cames que aguantaven uns talons d'escàndol.
1: Mira, jo vaig començar amb talons d'escàndol, però vaig veure que en mig bolo em quedava descalça i tirava els talons i em posava a córrer per tot l'escenari sense talons. I llavors vaig fer com dic, bueno, anem a ser realistes, anem a fer-ho còmoda per mi. Uh-huh. I bueno, hi ha dies que sí, que depèn de com estic, vaig amb més talons, altres dies que vaig em canvio, surto, entro, perquè hi ha canvi de vestuari, o sigui que... Uh-huh. Imagina't. No, però vaig fent-ho, adaptant-ho a mi, això, perquè, clar, pensa que vocalment és superexigit, això.
0: A més, veient una mica els comentaris, perquè ara estava xafardejant la pàgina d'Instagram del vostre grup, de Simply the Best Tribut, home, tots són paraules tan boniques, m'encanta, enorme, gran la Susana, que bé que ens ho hem passat, gent que es veu a la foto, el selfie final, no?, que sí. Això també està molt de moda, que els artistes us feu aquests selfies, no?, amb el públic al darrere, clar, quan us arriben aquestes mostres d'estima, de reconeixement, perquè no és fàcil un tribut, imagineu-vos a Tina Turner, no?
1: Mira, a nosaltres sempre ens passa el mateix. Comencem el concert i la gent està com molt a l'expectativa, dient a veure què és això. Perquè, clar, anar-te'n cap a Tina Turner és com, bueno, a veure, qui és el valent que va cap allà, saps? Però és que ho sabem. Sabem que quan passa els primers 20 minuts de concert ja estem junts. Ja està. Ja som un equip, el públic i nosaltres. Ho tenim clar, no és per fer-nos aquí de res, però és que nosaltres ens agrada que quan comença el concert quasi que els hi passa per sobre una mica com un vendaval i al cap de 20-25 minuts de concert ja està, ja som un equip. Llavors, clar, d'aquí a final de concert és una gozada.
0: Susana, què els diries als oients, a la gent que ens escolta? Tot això també ho publicarem i ho escamparem a xarxes de Ràdio Pineda. Una mica, quin és el missatge que us agradaria donar perquè no s'ho perdin, que la gent vingui a veure-us, us descobreixi el dia 27 d'agost, 11 de la nit, Plaça Espanya, amb Simply the Best Tribute.
1: Mira, jo crec que si són les fans de Tina, no s'ho poden perdre, això per descomptat. Però si no són molt fans de Tina, han de venir igualment, perquè no s'esperen el que veuran, no s'ho esperen, i el que sentiran. Ens ho passarem molt bé, ens ho passarem superbé. Només dic això.
0: Avança'ns alguna cançó, va.
1: Bueno, a veure, tots els clàssics, és a dir, el Simply the Best no pot faltar, el Proud Mary no pot faltar, River Deep Mountain High, és que n'hi han moltíssimes, fins i tot tens un medley amb les versions que ella feia, perquè ella feia versions de Beatles, de Rolling, de David Bowie, o sigui que hem fet aquí, vamos, que si, per això et dic que si no ets superfan de Tina, també et trobaràs versions que ella feia a la seva manera, no?
0: Susana Avellán, Tina Turner, en aquest tribut que veurem el primer dia de la Festa Major a Pineda, el dia 27 d'agost, 11 de la nit, Plaça Espanya, hi serem, no ens ho perdrem, al igual que tots els actes de Festa Major, que també des de Ràdio Pineda ho anirem seguint. Susana, un plaer haver-te conegut, també gràcies pel teu temps i per aquesta entrevista que ens ha regalat avui.
1: Moltes gràcies, ens veiem el dia 27 a Pineda, moltíssimes ganes de veure-ho.

0: Són les 9. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats. A més a més, recordem que el jardí s'ha transformat en un espai terapèutic i sensorial de l'estil que hi ha en alguns països europeus. En poden fer ús també els usuaris de la residència Llar d'Avis als Arcs. Recordem que una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis amb mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinedenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'ACA Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
1: És Festa Major!
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Són les 10. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats. A més, recordem que el jardí s'ha transformat en un espai terapèutic i sensorial de l'estil que hi ha en alguns països europeus. En poden fer ús també els usuaris de la residència Llar d'Avis als Arcs. Recordem que una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinedenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'ACA Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. I trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades, sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Mentrestant, aquí seguim sortejant la mega panera de la Festa Major.
3: Hola, sóc la Maria José de Pineda Centre. Vull desitjar molt bona Festa Major a les mares de Sisè, al grup d'Aquagim de Can Xauvet i Monitors i al grup de patronatge del Casal de la Dona. Bona Festa Major a tothom. I tothom que vingui de fora, doncs que serà benvingut i s'ho passarà molt bé. Gràcies.
2: A tu moltíssimes gràcies. Queden felicitades per la Festa Major. El missatge que ens ha enviat la Maria José al WhatsApp de Ràdio Pineda 686054604. Així de fàcil, participant en el sorteig de la mega panera de la Festa Major, atenció, valorada en 3.000 euros, gràcies a les botigues associades de gent de Pineda, al comerç local, que han participat cedint regals per regalar i sortejar aquesta mega panera que no te l'acabaràs. Hi ha moltíssims premis, entre ells hi ha pernils, vals de descompte, menús per anar a dinar o sopar en restaurants. Hi ha moltes promocions, moltes cosetes que us ho expliquem també en el portal de notícies de Pineda, radiopineda.cat, on trobareu tota la informació detallada del sorteig de la mega panera de la Festa Major. I fins a la una del migdia ens pots anar trucant aquí a la ràdio 93-767-1919. Felicites la Festa Major a qui tu vulguis i t'apuntem també pel sorteig. Un sorteig que farem aquest proper dilluns a 9:45 del matí en directe a Ràdio Pineda amb la presència també de gent de Pineda aquí als estudis. Per tant, anima't i participa a tots aquests regals, una mega panera de Festa Major valorada en 3.000 euros que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora. Volem celebrar la Festa Major amb tu, donar visibilitat al comerç local i també premiar la fidelitat dels oients que ens seguiu i ens escolteu dia a dia a Ràdio Pineda.

Aquí seguim compartint bona companyia i sobretot aquesta temperatura. Ara sí que és un luxe, eh? Anem-ho aprofitant i mentrestant amb els colors de l'estiu fem sonar també Álvaro Soler i de seguida també Jam, Katy Perry.

recordar-te que aquest cap de setmana hi ha dues noves representacions del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del Centre Cultural. Tenim invitacions dobles per convidar-t'hi, tant per la funció de dissabte com per la de diumenge,

0: viure dins de mi.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

També hi ha blanquejaments dentals. Bé, molts, molts regals que han cedit les botigues associades al comerç local. Gent de Pineda, des d'aquí moltíssimes gràcies una vegada més per la col·laboració, per poder regalar la mega panera de la Festa Major. Només ho fem aquí a Ràdio Pineda i la manera de participar és trucant a la ràdio fins a la una del migdia, avui divendres i també demà dissabte al matí amb en David Martínez. Podeu anar trucant a la ràdio 937671919. Us volem sentir. Feliciteu la Festa Major qui vosaltres vulgueu i us apuntem en el sorteig. O podeu fer com l'Anna Barroso, que ens ha enviat aquest missatge de veu felicitant la Festa Major. 686054604. Entrareu en el sorteig d'aquesta mega panera que sortejarem dilluns que ve a 9:45 del matí aquí en directe a Ràdio Pineda. Per tant, t'animem a trucar i a participar. Per cert, una mega panera de Festa Major que és brutal i que només s'emportarà un sol guanyador o guanyadora. Per tant, anima't i

La tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Aquesta és una de les noves cançons, un dels nous èxits. Todos estamos bailando la misma canción. De seguida, Ariana Grande, Tina Turner, però abans, Radio Killer, recuperem aquest Lonely Heart.

0: una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: Hola, Ràdio Pineda, sóc la Susana. Sóc la Tina Turner en el tribut Simply the Best, que vindrem a veure-us dins de la Festa Major de Pineda el dia 27 d'agost. No hi falteu, us veiem allà.
6: No us ho perdeu, tribut a Tina Turner, la primera nit de Festa Major, el dia 27 a les 11 de la nit a la plaça Espanya. Simply the Best tribut. Ara l'escoltem, la bona Tina Turner, Addicted to Love.

0: Són les 11. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats. A més a més, recordem que el jardí s'ha transformat en un espai terapèutic i sensorial de l'estil que hi ha en alguns països europeus. En poden fer ús també els usuaris de la residència Llar d'Avis als Arcs. Recordem que una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis amb mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinerenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'AC Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. I tornem després de la informació. Ara que parlàvem del musical de l'estiu Notting Hill, tenim invitacions per convidar-te, si vols, a anar al teatre aquest cap de setmana. Truca'm 93.

0: quart de 12 del matí, Bon República, Stop and Stare, i aquí seguim sortejant la mega panera de la Festa Major. Fins a la una del migdia et convidem a participar, a trucar aquí a la ràdio, 937671919, avui divendres, demà dissabte al matí, últim dia per participar via telefònica, fins a la una del migdia, felicitant la Festa Major a qui tu vulguis, o també ens pots fer un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, al 686054604. Mira, missatges tan xulos com aquest.
1: Hola, bona tarda, sóc el Pere del grup de Resistència. Us vull desitjar molt bona Festa Major a tots, i principalment en tot el nostre grup, la Resistència, que estem d'estaix, saps? Estem preparant la nostra tornada al Campionat de Bitlles. Vinga, que vagi molt bé tothom.
0: Carai, el torneig de Bitlles Catalanes, entenc que és el de la Festa Major, el que jugarà el dissabte 29 a la plaça de Can Bepa a les 5 de la tarda, bé, de la Resistència, molts ànims. Bé, i moltes sort, us apuntem també pel sorteig. Doncs va, és el moment d'aprofitar via WhatsApp que feliciteu la Festa Major qui vosaltres vulgueu. Hi ha gent que està treballant, gent que està de vacances, altres que esteu per casa. Bé, estigueu on estigueu, recordeu que aquesta mega panera de Festa Major està valorada en 3.000 euros. Hi ha un munt de regals que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora. Simplement, pel fet de felicitar la Festa Major a qui tu vulguis, trucant per ràdio 937671919 o missatge de veu a qualsevol moment del dia de la nit al WhatsApp de la ràdio, al 686054604. T'apuntem pel sorteig, un sorteig que farem aquest proper dilluns, dia 24 d'agost, a 9:45 del matí en directe. Per tant, diumenge ja seria l'últim dia que teniu de temps per participar. Doncs va, espavila, si vols, aquesta mega panera de Festa Major, que hi ha pernils, productes de cosmètica, d'alimentació, no sé què més hi ha, blanquejaments dentals, també hi ha descomptes en les botigues associades al comerç local. De fet, tots els regals són de gent de Pineda. Bé, hi ha uns regals increïbles que no t'acabaràs i que pots anar consultant tota aquesta relació de premis al web de Ràdio Pineda. Allà hem penjat també tota la informació a radiopineda.cat. Doncs va, t'animem a participar. 937671919, missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, 686054604.

0: diria que Bruno Mars és capaç i té la capacitat, de fet, de pintar tots els colors de l'arc de Sant Martí amb la seva música. Ens encanta aquest nou èxit, es diu I Just Might, i ens ajuda a arribar a 11:45 del matí. Recorda que estem sortejant la mega panera de la Festa Major. Avui insistirem, perquè avui divendres i demà dissabte ja a nivell de telèfon, telèfon fix, trucant aquí a la ràdio, el 937671919. Fins demà teniu temps d'anar participant. També ho podeu fer via WhatsApp al 686054604. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu i us apuntem al sorteig, com ha fet en aquest cas la Noa.
1: Pinedencs i pinedenques, molt bona Festa Major 2026. Una abraçada molt gran.
0: Gràcies, Noa. Ens apuntem també la teva participació. No hi ha pla B, avui fins a la 1:00 PM i demà dissabte fins a la 1:00 ens podeu trucar aquí a la ràdio. Ens encanta sentir-vos i si voleu us passem en directe. Avui no tenim gaire sort amb les trucades en directe, però és igual, aneu trucant, 937671919, missatge de veu al WhatsApp de la ràdio i la mega panera de la Festa Major pot ser teva. Està valorada en 3.000 euros. Hi ha un munt de regals que han cedit les botigues associades a Gent de Pineda amb pernils, o sigui, espatlles de pernil per aquesta Festa Major, també amb productes d'alimentació, de cosmètica, vals a descompte perquè puguis comprar a les botigues associades. Vaja, hi ha molts, molts regals. Una mega panera valorada en 3.000 euros gràcies a Gent de Pineda. Només la sortegem aquí, a la ràdio, que ho farem dilluns a 9:45 del matí, en directe a Ràdio Pineda. El que et dic, el dilluns la sortegem, Després, si no has participat, no hi ha pla B. I això ho relacionem amb aquest nou èxit de Boss i Leire Martínez.

0: serà d'en Joan Dausà. Déu-n'hi-do, ho ha patat, eh? Amb Mama Duixa, Mama Duixa, papa, posa-li el disc. I tampoc ens cansarem de repetir-te que aquest estiu i aquests dies estem sortejant aquí a Ràdio Pineda la mega panera de la Festa Major. Valorada en 3.000 euros. Ja et pots imaginar la de regals que hi ha en aquesta mega panera de festa. Mira, em quedo sense veu i tot. Estem super emocionats. Una mega panera de Festa Major que volem regalar-te només pel fet de que ens truquis a la ràdio 937671919. Felicitis la Festa Major a qui tu vulguis o un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604. Mira, tenim trucada i aprofitem que la volem saludar. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Qui ets?
1: Maria Rosa Saez, d'aquí de Pineda de Mar.
0: De Pineda, Maria Rosa, com va avui el divendres?
1: Molt bé, molt bé. O sigui, avui la temperatura està una mica millor que aquests dies i la veritat que s'agraeix, eh?
0: Avui sí, eh? Avui respirem.
1: Oi, tant de bo que sigui per uns dies més.
0: Tant de bo, tant de bo. Escolta, Maria Rosa, qui felicites la Festa Major?
1: Pues mira, a la meva família i a tota la gent de Pineda i a la gent que vingui pues, per gaudir de la Festa Major.
0: Molt bé, doncs apuntem aquesta felicitació, Maria Rosa.
1: I animo la gent que truqui.
0: Molt bé, això està molt bé. Que ens truquin, que passin en directe.
1: Sí,
0: eh?
1: Això, vale?
0: Molt
1: que
0: bé,
1: ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Maria Rosa, no pengis. Una abraçada forta.
1: Gràcies.
0: Bona Festa Major.
1: Gràcies.
0: 9-3-7-6-7-19-19. Ens agrada molt parlar amb vosaltres i si ho podem fer en directe encara molt millor i ens ajudeu també a animar que la gent truqui, participi, que tothom tingui opcions i se n'assabentin que a Ràdio Pineda, amb gent de Pineda, estem sortejant aquesta mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. També podeu enviar un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604 i t'apuntem al sorteig missatges com, per exemple, el que ha fet la Marta.
2: El meu nom és Marta Rodríguez i vull felicitar a tots els pinadencs i pinadenques la Festa Major, que la gaudim amb alegria i civisme.
0: Gràcies, Marta. Sobretot amb civisme, molta cura, eh? Ens ho podem passar bé, però això sí, amb seny, amb civisme i que ho disfrutem tots. Ens l'apuntem també, recordeu, fins a la una del migdia ens podeu trucar aquí a la ràdio o el missatge de veu al WhatsApp en el moment en què vosaltres vulgueu. Fins diumenge teniu temps, matí, tarda i nit. El dilluns venim ben d'hora, sempre matinem i, per tant, ja farem el recompte de les últimes participacions del WhatsApp. El dilluns, a 2:15 del matí, sortejarem la mega panera de la Festa Major.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de Gent de Pineda.
4: És Festa Major!
5: Ens encanta quan ens truqueu aquí a la ràdio per participar en el sorteig. Molt bon dia.
6: Hola, buenos días.
5: Hola, molt bon dia. En qui parlem? Bueno,
6: pues soy Mari y soy en el Bebo aquí en Pineda y esto ya huele a Fiesta Mayor.
5: Oh,
6: yo estoy viendo el mercadillo desde el balcón y ya esta tarde ya serà todo de los cacharritos que pondran de atracciones.
5: Demà dissabte, Mari.
6: Sí, sí, però ja esta tarda ja empiecen a muntar-los,
5: ja comencen a... Home, sí, demà, sí, sí. Parar de màgia, dubto molt que apareguin.
6: I mañana ya están funcionando. No,
5: clar,
6: no,
5: que sí.
6: Ya está,
5: ya
6: bueno,
5: la tenim aquí.
6: Quiero invitaros, participo en Licoya y estamos ensayando muchas semanas para hacer el día 28 una exhibición a las 11 de la mañana en la plaza donde hacen la sardinada, para que lo sepáis, y las habaneras.
5: La plaza San Pere Pescador, ¿no?
6: San Pere Pescador. Ahí a las 11 de la mañana os quiero para que veáis los numeritos y canciones que hemos hecho. Os gustará, son alegres i ja huele a Fiesta Mayor todo.
5: El grup Licoya. Per tant, sí. La felicitació que ja va per aquí. Mira, ja aprofitem també per convidar tothom que us vingui a veure. Felicites la Festa Major al grup, no, en tot cas?
6: Sí, felicito, bueno, a este grupo y a todos los grupos que estoy apuntada, nena, que estoy con los policías jubilados.
5: Carai.
6: Estoy con el SIAD haciendo el teatro, pues te digo que el pueblo le quiero y me quiere, yo creo, también un poquito.
5: Mari, doncs t'agraïm moltíssim aquest missatge de felicitació de Festa Major, però alhora també per posar en valor, no?, la tasca que feu les entitats, els grups de gent gran, no?
6: Sí,
5: tasca
6: sí.
5: De solidaritat, d'acompanyament, que sí?
6: En el casal dels avis hago la informàtica també, és todo maravilloso para poder moverte y a precio irrisorio, claro, es que no pagas, es fundamental també.
5: Mari, el casal d'avis, Poblenou, Pineda, els dos?
6: No, el de Pineda, sí,
5: el de Pineda, que tenim...
6: El Manuel és el president.
5: Exacte, sí. Teniu un torneig de Rumiquiu, Bebis.
6: Sí, tengo compañeras de Licoya que hacen el torneo.
5: Es
6: sí,
5: muy
6: sí,
5: chulo la María, aquest joc.
6: Sí, sí, ganará la María Rojas, ya te lo digo yo.
5: Un torneig sí, sí. De Rumi Cube que s'ha de fer anar al cap, eh? Ostres,
6: sí,
5: com s'ha de pensar en aquest joc.
6: Sí, sí, a mí me encanta jugar. Sí, sí, es divertido y
5: sí,
6: es
5: sí.
6: Una manera de que el coco le tengas así ágil.
5: Molt bé, doncs pues, també,
6: pues, bueno,
5: també ho tindrem.
6: Feliz Fiesta Mayor a todos los pinedens y bueno, y vendrá gente de fuera como siempre, porque esta feria es un reclamo.
5: Oi tant.
6: Así que lo pasaremos bien entre todos.
5: Mari, moltíssimes gràcies per haver trucat.
6: Vale.
5: Ja tenim les teves dades. Escolta, bona Festa Major i no perdis mai aquest esperit tan positiu que tens.
6: Dic que sí, que todos tenemos que colaborar, optimistas.
5: Gràcies,
6: venga.
5: Maria, una abraçada.
6: Besitos para todos, adéu, bonicos.
5: És una passada, que ens pugueu trucar, que ens expliqueu també una miqueta com us esteu movent per Pineda aquests dies i ja de pas, si formeu part d'entitats, també que aneu trucant aquí a la ràdio i mira, participant en el sorteig de la Mega Panera, ja de pas, doncs, mira, fem la crida també perquè tenim una Festa Major amb moltíssimes activitats que, per cert, us ho anem explicant a través dels butlletins informatius, les agendes d'activitats i que tot també ho trobareu recollit al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. A més, també a les xarxes socials de la ràdio us ho anem explicant. Mira, amb aquella qui no vol la cosa, anem arribant ja a les 12 del migdia, butlletí informatiu, després ens hi tornem a posar molta més música, o sigui que t'animem a participar en el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros.

0: Són les 12. Notícies.
1: Els sindicats municipals han anunciat que es fa efectiva la vaga de la brigada municipal fins al 26 d'agost. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen aquesta convocatòria de vaga que ha començat avui divendres, aquesta mateixa tarda, i que acabarà, com diem, el dia 26 d'agost, coincidint amb els preparatius i celebració de la Festa Major. Els sindicats reclamen, entre d'altres, la recuperació de 2 dies de descans, millores en la conciliació laboral o familiar, o també la revisió del complement de destinació pels grups professionals i un increment pel personal de la brigada municipal. En declaracions avui a Ràdio Pineda, el portaveu sindical ha assegurat que els treballadors han arribat a aquesta situació després d'anys de negociacions sense cap resultat. A més d'aquesta vaga, recordem-ho, els treballadors també han decidit no fer hores extres. Aquesta decisió també afectarà especialment els dies de Festa Major, en què habitualment es reforcen diversos serveis municipals. El portaveu també ha remarcat el cost econòmic que la vaga representarà pels treballadors municipals. De la seva banda, el govern municipal ha expressat justament la seva posició. Ha dit que han fet una quinzena de propostes, però aquesta mediació fins ara, com diem, no ha estat possible. En altres butlletins informatius us ampliarem aquesta informació. Passem a altres temes. Casa Bartomeu obre els jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial per tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir amb nombrosos veïns, representants municipals o persones vinculades a la història d'aquesta finca. La vetllada ha servit per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. Recordem, va ser la casa on va viure també el doctor Josep Maria Bartomeu i era també la sala de visites mentre va fer de metge a Pineda. Els jardins han estat transformats en un espai terapèutic i sensorial. Les ànimes que han dut a terme aquest projecte, l'Enric i la Lourdes, han dit que volien fer, en certa manera, entrega a tot Pineda d'aquesta finca que és privada. Recordem que una nova avaria en la climatització retarda la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat fa pocs dies s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió per les continuades altes temperatures d'aquests dies. Doncs justament, Catalunya ha viscut un estiu excepcional amb rècords de calor diurna i també nocturna. Una situació molt important amb calor, com diem, molt destacada a tot el país. Per exemple, destaca que Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. L'home és de nacionalitat irlandesa i ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Mataró. Va patir la caiguda per un marge, un home, com diem, de nacionalitat irlandesa que passava justament per Orsavinyà. Ha tingut una forta fractura i un fort impacte a la cama, la tíbia i el peroné i ha tingut, doncs, algunes fractures. La comparsa La Tribala celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas. La inauguració es farà a les 7 de la tarda aquest dissabte. Tothom hi està convidat. Podeu veure aquesta exposició a l'aparador de Can Comas. I també us destaquem que Pineda es converteix avui i al cap de setmana en l'epicentre del futbol bàsic català, amb la celebració de l'Aquahotel Cap Pineda. El torneig aplega alguns equips juvenils molt destacats, entre ells també els joves de la Masia del Barça. També us hem estat destacant aquests dies que el Racing Pineda justament porta, doncs, avui un equip ucraïnès amb un partit de pretemporada a 8:45 del vespre al pavelló Nino Buscató. De l'àmbit de la cultura, us recordem que hi ha les últimes funcions del Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Entrades a ccrpineda.cat. I ahir van ploure fins a 8 litres per metre quadrat a Pineda. Avui, sol, núvols baixos, calor una mica més moderada. La mar, doncs, ja no està tan alterada. El cap de setmana serà força bo en conjunt. No tindrem ni la calor d'aquests dies, però també encara tindrem algunes nuvolades. Per tant, no seran dies de sol tota la jornada. És tot. Més informació d'aquí una hora.

autèntica bogeria. Fins a la una del migdia encara hi ets a temps a trucar-nos aquí a la ràdio 93-767-1919 o un missatge de veu en qualsevol moment del dia fins diumenge al WhatsApp 686-05-4604. Bé, felicita la festa major.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: És el pecat original de Naina, que arribem a 2:15 del migdia. Ves recordant que encara pots participar en el sorteig de la mega panera de la Festa Major. Recorda que fins a la 1 ens pots trucar aquí a la ràdio 937171919 o en qualsevol moment del dia, i fins diumenge teniu el WhatsApp de la ràdio per fer-nos arribar també la vostra felicitació de Festa Major a qui vosaltres vulgueu, fent un missatge de veu com, per exemple, aquest que ens ha enviat la Pilar.
1: Ja ha arribat.
2: Quina il·lusió.
1: La Festa Major de Pineda demà.
2: Us desitgem que gaudiu molt de les festes. Ens veiem pel carrer.
1: Adeu.
0: Molt bé, ens encanta aquesta felicitació. Ens l'apuntem també així de fàcil per participar i emportar-te aquesta mega panera de Festa Major valorada en 3.000 euros gràcies als regals que han cedit les botigues associades al comerç local, a gent de Pineda. El dilluns la sortegem a 9:45 del matí en directe aquí a la ràdio. També tindrem a gent de Pineda aquí als estudis. A veure si hi ha sort i encara et trucarem a tu per donar-te la sorpresa i la bona notícia. Això sí, primer has de participar i t'hem de tenir apuntat. Per tant, truca'ns 937671919.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
4: És Festa Major!
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Informatiu amb en Pep Basar i jo hi torno dilluns a les 8 del matí, puntuals per seguir compartint bona música, energia positiva, i recordeu que dilluns que ve a 2:15 del matí farem el sorteig en directe amb gent de Pineda aquí als estudis de la Mega Panera de la Festa Major. Recordeu que demà dissabte podeu seguir trucant de 9 del matí a 1 del migdia. El nostre company David Martínez recollirà també participació telefònica, o també podeu fer aquest missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604 en qualsevol moment del dia, i a més us dona també la possibilitat de participar fins diumenge via WhatsApp. El dilluns, amb tots els que aneu participant, sortejarem la Mega Panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros a gent de Pineda. És tot, acabava de passar bon divendres, bon cap de setmana, dilluns ens tornem a sentir. Que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Pineda.
1: És la una, l'informatiu del migdia.
2: Els sindicats de l'Ajuntament han anunciat avui que es fa efectiva la vaga de la brigada municipal fins al 26 d'agost. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga que ha començat avui a la tarda. Avui en assemblea de treballadors s'han dit que la mediació feta amb el Departament de Treball va acabar sense acord entre les parts. La protesta, per tant, comença avui aquest divendres a la tarda i inclou tres jornades de vaga. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el seu portaveu dels sindicats.
3: Fins demà a les 5 de la matinada i després diumenge a les 11 de la nit fins al dia 27 a les 5 de la matinada. Comportarà 3 dies de dilluns, dimarts i dimecres amb els serveis mínims que ara en breu després els dies de festa major són els 4 dies. Com que el servei municipal s'ha decidit per majoria no fer hores extres, doncs tot ho haurà d'externalitzar l'Ajuntament i contactar empreses, que ja sabem que ho ha fet, tant com per cobrir els serveis dels dies de vaga com els dies de festa major. El dilluns, dimarts i dimecres, els treballadors, que són els dies que fem vaga, farem les accions que ens pertoquen de per llei, que són a controlar que empreses no facin les feines que fem nosaltres, perquè això vulneraria el nostre dret a vaga. I els dies de festa major són perquè la gent del poble disfruti i nosaltres aquí no volem perjudicar a la ciutadania.
2: Recordem que reclamen 2 dies de descans, millores en conciliació laboral o familiar, també la revisió del complement de destinació pels grups professionals o un increment de la productivitat. En declaracions a Ràdio Pineda, els portaveus sindicals han assegurat que els treballadors han arribat a aquesta situació després d'anys de negociacions sense cap resultat. Ho han explicat també així avui als nostres micròfons.
3: I que per arribar fins aquí portem molts i molts i molts d'anys que per part de l'empresa no hi ha una bona visió. O sigui, penseu que portem des del 2008 amb el conveni caducat. Assignen acords que no es compleixen, perquè al cap i a fi el que estem demanant és que s'apliquin acords que fa 2 i 3 anys es van signar. O sigui, hem donat 2 anys de marge perquè l'empresa compleixi i busqui les solucions, però clar, no els interessen les solucions. Ells no volen negociar, ells els volen tenir com estan.
2: A més de la vaga, els treballadors, recordem, han decidit no fer hores extres. Això afectarà especialment els dies de festa major, quan habitualment hi ha molt de reforç amb serveis municipals. Els sindicats diuen que l'Ajuntament ja hauria contactat empreses externes i els representants han advertit que vetllaran perquè es respecti el dret de vaga o denunciar, diuen, possibles situacions que es puguin donar aquests dies. Tot i així, han assegurat que no volen perjudicar la ciutadania i han demanat comprensió als veïns. El portaveu sindical també ha dit que el cost econòmic de la vaga representarà pels treballadors municipals. Ha dit que en algunes persones els pot suposar entre 1.000 i 2.000 euros justament aquesta situació de vaga. Bé, i tot això recordem que el govern municipal ja va advertir que havia fet 15 propostes per intentar negociar justament amb els sindicats. Asseguren, doncs, que això no ha estat possible fins ara, mantenen la seva voluntat d'acord, però asseguren, doncs, que no s'ha pogut arribar a cap d'aquests acords. Mentrestant, com diem, es materialitza aquesta vaga que comença avui mateix i que s'allargarà, com diem, fins al dia 26 d'agost, just el dia previ de l'inici de la Festa Major de Pineda. Lògicament, aquests dies a Ràdio Pineda estarem també atents a aquesta situació i a aquesta actualitat. Passem a altres coses, perquè Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un nou espai cultural i patrimonial de Pineda. Han quedat inaugurats aquest dijous al vespre en un acte que ha reunit veïns, representants municipals o persones vinculades a la història d'aquesta finca. La vetllada serveix per posar i per presentar públicament la recuperació d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, impulsor del projecte i actual propietari de la finca. Ha destacat que és el primer cop que jardins obren d'una forma tan explícita a la ciutadania. Creus ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni, molt estimat, diu, pels pinedencs.
0: perquè la gent en pugui gaudir. Per tant, es lloguen espais per fer festes privades o per fer petites cerimònies de casament o per fer reunions o per fer qualsevol tipus d'event. Però alhora, obrim també a les escoles per poder venir a estudiar una mica el que és el modernisme, el que és la figura del doctor Bartomeu, el que és la Guerra Civil amb el búnquer, que tenim l'únic búnquer antiaeri de la Guerra Civil que hi ha a Pineda, i alhora estenem la mà, que avui me l'han agafat, tot i que ja ho havia dit, però costa una mica, amb l'Ajuntament, perquè la ciutadania, que està tan interessada, perquè els pinedencs s'estimen aquesta casa, ens l'estimem, està interessada a poder visitar la casa i poder visitar el búnquer, doncs, organitzat amb l'Ajuntament, ben organitzat, amb un guia que ho pugui explicar, amb unes mesures de seguretat adients, doncs es puguin fer jornades de portes obertes.
2: Uns jardins que han estat transformats en un espai terapèutic i sensorial, un concepte inspirat en experiències del nord d'Europa. Un recinte que incorpora elements pensats per estimular els sentits i afavorir també el benestar emocional amb espais d'aigua o altres espais. Segons Creus, els primers resultats ja s'han començat a notar amb els usuaris de la residència als Arcs de Pineda.
0: Però aquest és un jardí que ha estat molt estudiat, hi ha un projecte darrere d'un arquitecte paisatgista, hi ha tota una gent que hi ha treballat, fisioterapeutes, educadors socials, tot un munt de gent, professionals, que han estudiat cada detall del jardí, i llavors està ple de petits elements que nosaltres no ens en donem compte quan passem, però realment hi són i realment fan l'efecte que han de tenir, no? I per tant és un jardí que ara estem presentant, estem confeccionant tot un memorial, i el presentarem a uns premis nacionals, perquè Premis Acre, que es diuen, que, perquè no hi és, això a Catalunya no hi és, això ho podem trobar al nord d'Europa, de fet, per poder fer aquest jardí. Hem estudiat molts jardins del nord d'Europa, que n'hi ha, allà sí que n'hi ha, però aquí no en tenim.
2: Per la seva banda, la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai viu, històric, cultural i molt entranyable. Ha destacat la iniciativa que permet conservar la memòria local i crear, també diu, noves oportunitats.
4: Hem recuperat un espai històric, cultural, molt entranyable, que porta molts records a la gent d'abans i que la gent futura, els nous joves, doncs d'aquí, quan vinguin a visitar aquest espai, doncs els hi podrem explicar una mica, doncs, també la història de Pineda. I sobretot el que més important de tot és que molts avis podran gaudir d'un espai on se sentiran molt bé i molt plens.
2: Va ser un acte que es va fer, com diem, ahir al vespre, justament en aquest espai, Casa Bartomeu. Avui podeu escoltar una interessant entrevista justament a radiopineda.cat, on descobrireu també moltes curiositats, no només d'aquesta casa, sinó també del propi doctor Bartomeu. I una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Recordem que haurà de mantenir encara, doncs, els serveis reubicats al CAP de Pineda perquè una peça recentment reparada s'ha tornat a avariar. Justament així ho han anunciat els tècnics, que han explicat que s'ha tornat a cremar degut a les altes temperatures. Davant d'aquesta situació s'ha hagut d'encarregar una nova peça que arribarà previsiblement la setmana que ve. I encara en relació amb això, destacarem que Catalunya està visquent un estiu excepcional amb rècords de calor diurna i nocturna, temperatures extremes. Segons les dades, ja s'ha superat diversos rècords històrics i confirmen aquesta tendència de molta calor. Per exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrides, per tant, nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus. Una combinació de factors amb escalfament global, també l'elevada temperatura de l'aigua del mar. Els especialistes diuen que els episodis que dècades enrere eren excepcionals s'estan convertint en habituals. I un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. L'home és de nacionalitat irlandesa, ha sigut traslladat en helicòpter. Un motorista va patir una caiguda per un marge, passava justament per Orsavinyà, i el conductor ha patit diverses fractures. L'helicòpter medicalitzat l'ha hagut d'evacuar directament en un principi a l'Hospital de Mataró. Tenim també un nou cap de setmana ple d'activitat a Pineda. Comencem parlant de la comparsa La Tribala, que celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas. De fet, avui es podria dir que és el primer acte de festa major amb aquesta exposició. De fet, l'estrena serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tothom hi està convidat. Una mostra, ens han explicat, que repassa les 4 dècades d'història d'aquesta entitat emblemàtica del Carnaval de Pineda. El lema és 40 anys de la comparsa La Tribala.
5: En aquesta exposició podreu veure la comparsa des dels inicis, des de les primeres disfresses fins a les últimes. Veureu les més emblemàtiques, les que potser no ens hi càpiguen per espai, també estaran en format fotografia. Potser també hi haurà alguna sorpresa, making of, collage de fotografies, una mica de tot. Així que us convidem a tots a venir-la a veure durant aquesta festa major i a celebrar aquests 40 anys amb nosaltres.
2: Recordem que l'estrena, justament, és aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tothom hi està convidat, tot plegat és per retre un homenatge a aquelles persones que han format part de la comparsa, que han contribuït a mantenir viu aquest esperit festiu. I avui també us destaquem que la Quautel Cup porta el millor futbol base a Pineda, justament avui divendres i també aquest cap de setmana. Les millors acadèmies de futbol del més alt nivell, entre d'altres la Masia del Barça, però també arriben altres, com per exemple l'Atlètic Club, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal, el Betis o el mateix Aqua Hotel, que justament és qui fa d'anfitrió. Tot plegat a Can Xauvet durant 3 dies amb aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. A més, doncs, també hi haurà no només jugadors, sinó també tècnics, familiars o també aficionats. Recordem, l'entrada és gratuïta. Això permet a tothom gaudir dels partits i donar suport als equips participants. Tot plegat, amb tota la informació, la trobareu també a radiopineda.cat. I per cert que també, parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre la seva pretemporada avui divendres amb un partit i ho fa el Nino Buscató amb un equip ucraïnès.
6: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta 2 ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Esperem, doncs, això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
2: El partit és avui a 8:45 del vespre, com diem, el Nino Buscató, amb entrada lliure. I arriba també les darreres funcions de Notting Hill, el centre cultural i recreatiu. Es torna a posar en escena dissabte i també diumenge.
7: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
8: Hi haurà coses tècniques noves, cinematogràfiques molt xules que estem preparant. És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. És l'estrena mundial. No s'ha fet a cap lloc més del món, s'han atrevit a fer aquesta adaptació, aquest musical, o sigui, no està, qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
2: Doncs ja ho sabeu, tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda, entrades a ccrpineda.cat i encara tindreu una última oportunitat durant la festa major. I després de la pluja d'ahir a Pineda, 8 litres per metre quadrat, una mica més de fresca, però vaja, continua fent calor. Volem saber què ens espera aquests propers dies. Jordi Pérez.
9: Avui serà un dia variable, un divendres que qualifiquem de variable, van apareixent núvols baixos i van deixant, doncs, un dia estones força nuvolat, amb algunes clarianes, sobretot la tarda vespre és probable que aquestes nuvolades, doncs, acabin donant, doncs, alguns ruixats, fins i tot al Maresme, de forma local i en principi acumulacions minces. Temperatures a la baixa, màximes avui quedaran més curtes, clarament 26-27 graus, quedarà mar de fons tota la jornada, per tant, compte amb el bany, l'onatge al bot de l'aigua tindrà potència, com va passar i que déu-n'hi-do les onades, quina força tenien. Onades de mig metre a metre d'alçada. Puntualment alguna vegada s'aixeca més del metre d'alçada. Cap de setmana estable, en domini del sol, la veritat és el que veiem, és molt estable, tant dissabte com diumenge, amb temperatures de calor moderada, això vol dir que màxima entre els 26 i 28 graus, sempre amb tendència de cara a dissabte, diumenge, puguin remuntar una mica. Farà calor, però ja no l'ambient sufocant d'aquests dies enrere. Els vents seran fluixos, hi haurà brises i la mar en conjunt estarà tranquil·la. Dilluns pot inestabilitzar una mica dilluns l'atmosfera amb algun ruixat, algunes tempestes. En principi, dilluns

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Els sindicats municipals han anunciat que es fa efectiva la vaga de la brigada municipal fins al 26 d'agost. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen aquesta convocatòria de vaga que ha començat avui divendres, aquesta mateixa tarda, i que acabarà, com diem, el dia 26 d'agost, coincidint amb els preparatius i celebració de la Festa Major. Els sindicats reclamen, entre d'altres, la recuperació de 2 dies de descans, millores en la conciliació laboral o familiar, o també la revisió del complement de destinació pels grups professionals i un increment pel personal de la brigada municipal. En declaracions avui a Ràdio Pineda, el portaveu sindical ha assegurat que els treballadors han arribat a aquesta situació després d'anys de negociacions sense cap resultat. A més d'aquesta vaga, recordem-ho, els treballadors també han decidit no fer hores extres. Aquesta decisió també afectarà especialment els dies de Festa Major, en què habitualment es reforcen diversos serveis municipals. El portaveu també ha remarcat el cost econòmic que la vaga representarà pels treballadors municipals. De la seva banda, el govern municipal ha expressat justament la seva posició. Ha dit que han fet una quinzena de propostes, però aquesta mediació fins ara, com diem, no ha estat possible. En altres butlletins informatius us ampliarem aquesta informació. Passem a altres temes. Casa Bartomeu obre els jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial per tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir amb nombrosos veïns, representants municipals o persones vinculades a la història d'aquesta finca. La vetllada ha servit per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. Recordem, va ser la casa on va viure també el doctor Josep Maria Bartomeu i era també la sala de visites mentre va fer de metge a Pineda. Els jardins han estat transformats en un espai terapèutic i sensorial. Les ànimes que han dut a terme aquest projecte, l'Enric i la Lourdes, han dit que volien fer, en certa manera, entrega a tot Pineda d'aquesta finca que és privada. Recordem que una nova avaria en la climatització retarda la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat fa pocs dies s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió per les continuades altes temperatures d'aquests dies. Doncs justament, Catalunya ha viscut un estiu excepcional amb rècords de calor diurna i també nocturna. Una situació molt important amb calor, com diem, molt destacada a tot el país. Per exemple, destaca que Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. L'home és de nacionalitat irlandesa i ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Mataró. Va patir la caiguda per un marge, un home, com diem, de nacionalitat irlandesa que passava justament per Orsavinyà. Ha tingut una forta fractura i un fort impacte a la cama, la tíbia i el peroné i ha tingut, doncs, algunes fractures. La comparsa La Tribala celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas. La inauguració es farà a les 7 de la tarda aquest dissabte. Tothom hi està convidat. Podeu veure aquesta exposició a l'aparador de Can Comas. I també us destaquem que Pineda es converteix avui i al cap de setmana en l'epicentre del futbol bàsic català, amb la celebració de l'Aquahotel Cap Pineda. El torneig aplega alguns equips juvenils molt destacats, entre ells també els joves de la Masia del Barça. També us hem estat destacant aquests dies que el Racing Pineda justament porta, doncs, avui un equip ucraïnès amb un partit de pretemporada a 8:45 del vespre al pavelló Nino Buscató. De l'àmbit de la cultura, us recordem que hi ha les últimes funcions del Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Entrades a ccrpineda.cat. I ahir van ploure fins a 8 litres per metre quadrat a Pineda. Avui, sol, núvols baixos, calor una mica més moderada. La mar, doncs, ja no està tan alterada. El cap de setmana serà força bo en conjunt. No tindrem ni la calor d'aquests dies, però també encara tindrem algunes nuvolades. Per tant, no seran dies de sol tota la jornada. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 3. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats. A més a més, recordem que el jardí s'ha transformat en un espai terapèutic i sensorial de l'estil que hi ha en alguns països europeus. En poden fer ús també els usuaris de la residència Llar d'Avis als Arcs. Recordem que una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis amb mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinedenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'ACO Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades, sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Els sindicats municipals han anunciat que es fa efectiva la vaga de la brigada municipal fins al 26 d'agost. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen aquesta convocatòria de vaga que ha començat avui divendres, aquesta mateixa tarda, i que acabarà, com diem, el dia 26 d'agost, coincidint amb els preparatius i celebració de la Festa Major. Els sindicats reclamen, entre d'altres, la recuperació de 2 dies de descans, millores en la conciliació laboral o familiar, o també la revisió del complement de destinació pels grups professionals i un increment pel personal de la brigada municipal. En declaracions avui a Ràdio Pineda, el portaveu sindical ha assegurat que els treballadors han arribat a aquesta situació després d'anys de negociacions sense cap resultat. A més d'aquesta vaga, recordem-ho, els treballadors també han decidit no fer hores extres. Aquesta decisió també afectarà especialment els dies de Festa Major, en què habitualment es reforcen diversos serveis municipals. El portaveu també ha remarcat el cost econòmic que la vaga representarà pels treballadors municipals. De la seva banda, el govern municipal ha expressat justament la seva posició. Ha dit que han fet una quinzena de propostes, però aquesta mediació fins ara, com diem, no ha estat possible. En altres butlletins informatius us ampliarem aquesta informació. Passem a altres temes. Casa Bartomeu obre els jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial per tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir amb nombrosos veïns, representants municipals o persones vinculades a la història d'aquesta finca. La vetllada ha servit per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. Recordem, va ser la casa on va viure també el doctor Josep Maria Bartomeu i era també la sala de visites mentre va fer de metge a Pineda. Els jardins han estat transformats en un espai terapèutic i sensorial. Les ànimes que han dut a terme aquest projecte, l'Enric i la Lourdes, han dit que volien fer, en certa manera, entrega a tot Pineda d'aquesta finca que és privada. Recordem que una nova avaria en la climatització retarda la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat fa pocs dies s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió per les continuades altes temperatures d'aquests dies. Doncs justament, Catalunya ha viscut un estiu excepcional amb rècords de calor diurna i també nocturna. Una situació molt important amb calor, com diem, molt destacada a tot el país. Per exemple, destaca que Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. L'home és de nacionalitat irlandesa i ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Mataró. Va patir la caiguda per un marge, un home, com diem, de nacionalitat irlandesa que passava justament per Orsavinyà. Ha tingut una forta fractura i un fort impacte a la cama, la tíbia i el peroné i ha tingut, doncs, algunes fractures. La comparsa La Tribala celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas. La inauguració es farà a les 7 de la tarda aquest dissabte. Tothom hi està convidat. Podeu veure aquesta exposició a l'aparador de Can Comas. I també us destaquem que Pineda es converteix avui i al cap de setmana en l'epicentre del futbol bàsic català, amb la celebració de l'Aquahotel Cap Pineda. El torneig aplega alguns equips juvenils molt destacats, entre ells també els joves de la Masia del Barça. També us hem estat destacant aquests dies que el Racing Pineda justament porta, doncs, avui un equip ucraïnès amb un partit de pretemporada 8:45 del vespre al pavelló Nino Buscató. De l'àmbit de la cultura, us recordem que hi ha les últimes funcions del Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Entrades a ccrpineda.cat. I ahir van ploure fins a 8 litres per metre quadrat a Pineda. Avui, sol, núvols baixos, calor una mica més moderada. La mar, doncs, ja no està tan alterada. El cap de setmana serà força bo en conjunt. No tindrem ni la calor d'aquests dies, però també encara tindrem algunes nuvolades. Per tant, no seran dies de sol tota la jornada. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: El Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats.

que s'havia reparat, s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis amb mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinedenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'ACA Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades, sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: El Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Els sindicats de l'Ajuntament han anunciat avui que es fa efectiva la vaga de la brigada municipal fins al 26 d'agost. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga que ha començat avui a la tarda. Avui en assemblea de treballadors han dit que la mediació feta amb el Departament de Treball va acabar sense acord entre les parts. La protesta, per tant, comença avui aquest divendres a la tarda i inclou tres jornades de vaga. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el seu portaveu dels sindicats.
2: Fins demà a les 5 de la matinada i després diumenge a les 11 de la nit fins al dia 27 a les 5 de la matinada. Comportarà tres dies de dilluns, dimarts i dimecres amb els serveis mínims que ara en breu després els dies de festa major són els 4 dies. Com que el servei municipal s'ha decidit per majoria no fer hores extres, doncs tot ho haurà d'externalitzar l'Ajuntament i contactar empreses, que ja sabem que ho ha fet, tant com per cobrir els serveis dels dies de vaga com els dies de festa major. El dilluns, dimarts i dimecres, els treballadors, que són els dies que fem vaga, farem les accions que ens pertoquen de per llei, que són a controlar que empreses no facin les feines que fem nosaltres, perquè això vulneraria el nostre dret a vaga. I els dies de festa major són perquè la gent del poble disfruti i nosaltres aquí no volem perjudicar a la ciutadania.
1: Recordem que reclamen dos dies de descans, millores en conciliació laboral o familiar, també la revisió del complement de destinació pels grups professionals o un increment de la productivitat. En declaracions a Ràdio Pineda, els portaveus sindicals han assegurat que els treballadors han arribat a aquesta situació després d'anys de negociacions sense cap resultat. Ho han explicat també així avui als nostres micròfons.
2: I que per arribar fins aquí portem molts i molts i molts d'anys, que per part de l'empresa no hi ha una bona visió. O sigui, penseu que portem des del 2008 amb el conveni caducat. Assignen acords que no es compleixen, perquè al cap i a fi el que estem demanant és que s'apliquin acords que fa 2 i 3 anys es van signar. O sigui, hem donat 2 anys de marge perquè l'empresa compleixi i busqui les solucions, però clar, no els interessen les solucions. Ells no volen negociar, ells els volen tenir com estan.
1: A més de la vaga, els treballadors, recordem, han decidit no fer hores extres. Això afectarà especialment els dies de festa major, quan habitualment hi ha molt de reforç amb serveis municipals. Els sindicats diuen que l'Ajuntament ja hauria contactat empreses externes i els representants han advertit que vetllaran perquè es respecti el dret de vaga o denunciar, diuen, possibles situacions que es puguin donar aquests dies. Tot i així, han assegurat que no volen perjudicar la ciutadania i han demanat comprensió als veïns. El portaveu sindical també ha dit que el cost econòmic la vaga representarà pels treballadors municipals. Ha dit que en algunes persones els pot suposar entre 1.000 i 2.000 euros justament aquesta situació de vaga. Bé, i tot això recordem que el govern municipal ja va advertir que havia fet 15 propostes per intentar negociar justament amb els sindicats. Asseguren, doncs, que això no ha estat possible fins ara, mantenen la seva voluntat d'acord, però asseguren, doncs, que no s'ha pogut arribar a cap d'aquests acords. Mentrestant, com diem, es materialitza aquesta vaga que comença avui mateix i que s'allargarà, com diem, fins al dia 26 d'agost, just el dia previ de l'inici de la Festa Major de Pineda. Lògicament, aquests dies a Ràdio Pineda estarem també atents a aquesta situació i a aquesta actualitat. Passem a altres coses, perquè Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un nou espai cultural i patrimonial de Pineda. Han quedat inaugurats aquest dijous al vespre en un acte que ha reunit veïns, representants municipals o persones vinculades a la història d'aquesta finca. La vetllada serveix per posar i per presentar públicament la recuperació d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, impulsor del projecte i actual propietari de la finca. Ha destacat que és el primer cop que jardins obren d'una forma tan explícita a la ciutadania. Creus ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni, molt estimat, diu, pels pinedencs.
3: Perquè la gent en pugui gaudir, per tant, es lloguen espais per fer festes privades o per fer petites cerimònies de casament o per fer reunions o per fer qualsevol tipus d'event. però alhora obrim també a les escoles per poder venir a estudiar una mica el que és el modernisme, el que és la figura de doctor Bartomeu, el que és la Guerra Civil amb el búnquer, que tenim l'únic búnquer antiaeri de la Guerra Civil que hi ha a Pineda, i alhora estenem la mà, que avui me l'han agafat, tot i que ja ho havia dit, però costa una mica, amb l'Ajuntament, perquè la ciutadania, que està tan interessada, perquè els pinedencs s'estimen aquesta casa, ens l'estimem, està interessada a poder visitar la casa i poder visitar el búnquer, doncs, organitzat amb l'Ajuntament, ben organitzat, amb un guia que ho pugui explicar, amb unes mesures de seguretat adients, doncs es puguin fer jornades de portes obertes.
1: Uns jardins que han estat transformats en un espai terapèutic i sensorial, un concepte inspirat en experiències del nord d'Europa. Un recinte que incorpora elements pensats per estimular els sentits i afavorir també el benestar emocional amb espais d'aigua o altres espais. Segons Creus, els primers resultats ja s'han començat a notar amb els usuaris de la residència als Arcs de Pineda.
3: Però aquest és un jardí que ha estat molt estudiat, hi ha un projecte darrere d'un arquitecte paisatgista, hi ha tota una gent que hi ha treballat, fisioterapeutes, educadors socials, tot un munt de gent, professionals, que han estudiat cada detall del jardí, i llavors està ple de petits elements que nosaltres no ens en donem compte quan passem, però realment hi són i realment fan l'efecte que han de tenir, no? I per tant és un jardí que ara estem presentant, estem confeccionant tot un memorial, i el presentarem uns premis nacionals, perquè Premis Acre, que es diuen, perquè no hi és, això a Catalunya no hi és, això ho podem trobar al nord d'Europa, de fet, per poder fer aquest jardí. Hem estudiat molts jardins del nord d'Europa, que n'hi ha, allà sí que n'hi ha, però aquí no en tenim.
1: Per la seva banda, la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai viu, històric, cultural i molt entranyable. Ha destacat la iniciativa que permet conservar la memòria local i crear, també diu, noves oportunitats.
4: Hem recuperat un espai històric, cultural, molt entranyable, que porta molts records a la gent d'abans i que la gent futura, els nous joves, doncs d'aquí, quan vinguin a visitar aquest espai, doncs els hi podrem explicar una mica doncs també la història de Pineda. I sobretot el que més important de tot és que molts avis podran gaudir d'un espai on se sentiran molt bé i molt plens.
1: Va ser un acte que es va fer, com diem, ahir al vespre, justament en aquest espai, Casa Bartomeu. Avui podeu escoltar una interessant entrevista justament a radiopineda.cat, on descobrireu també moltes curiositats, no només d'aquesta casa, sinó també del propi doctor Bartomeu. I una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poble Nou. Recordem que haurà de mantenir encara doncs els serveis reubicats al cap de Pineda perquè una peça recentment reparada s'ha tornat a avariar. Justament així ho han anunciat els tècnics, que han explicat que s'ha tornat a cremar degut a les altes temperatures. Davant d'aquesta situació s'ha hagut d'encarregar una nova peça que arribarà previsiblement la setmana que ve. I encara en relació amb això, destacarem que Catalunya està visquent un estiu excepcional amb rècords de calor diurna i nocturna, temperatures extremes. Segons les dades, ja s'ha superat diversos rècords històrics i confirmen aquesta tendència de molta calor. Per exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides, per tant, nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus. Una combinació de factors amb escalfament global, també l'elevada temperatura de l'aigua del mar. Els especialistes diuen que els episodis que dècades enrere eren excepcionals s'estan convertint en habituals. I un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. L'home és de nacionalitat irlandesa, ha sigut traslladat en helicòpter. Un motorista va patir una caiguda per un marge, passava justament per Orsavinyà, i el conductor ha patit diverses fractures. L'helicòpter medicalitzat l'ha hagut d'evacuar directament en un principi a l'Hospital de Mataró. Tenim també un nou cap de setmana ple d'activitat a Pineda. Comencem parlant de la comparsa La Tribala, que celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas. De fet, avui es podria dir que és el primer acte de festa major amb aquesta exposició. De fet, l'estrena serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tothom hi està convidat. Una mostra, ens han explicat, que repassa les 4 dècades d'història d'aquesta entitat emblemàtica del Carnaval de Pineda. El lema és 40 anys de la comparsa La Tribala.
5: En aquesta exposició podreu veure la comparsa des dels inicis, des de les primeres disfresses fins a les últimes. Veureu les més emblemàtiques, les que potser no ens hi càpiguen per espai, també estaran en format fotografia. Potser també hi haurà alguna sorpresa, making of, collage de fotografies, una mica de tot. Així que us convidem a tots a venir-la a veure durant aquesta festa major i a celebrar aquests 40 anys amb nosaltres.
1: Recordem que l'estrena, justament, és aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tothom hi està convidat, tot plegat és per retre un homenatge a aquelles persones que han format part de la comparsa, que han contribuït a mantenir viu aquest esperit festiu. I avui també us destaquem que la Quautel Cup porta el millor futbol base a Pineda, justament avui divendres i també aquest cap de setmana. Les millors acadèmies de futbol del més alt nivell, entre d'altres la Masia del Barça, però també arriben altres, com per exemple l'Atlètic Club, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal, el Betis o el mateix Aqua Hotel, que justament és qui fa d'anfitrió. Tot plegat a Can Xauvet durant 3 dies amb aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. A més, doncs, també hi haurà no només jugadors, sinó també tècnics, familiars o també aficionats. Recordem, l'entrada és gratuïta. Això permet a tothom gaudir dels partits i donar suport als equips participants. Tot plegat, amb tota la informació, la trobareu també a radiopineda.cat. I per cert que també, parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre la seva pretemporada avui divendres amb un partit i ho fa el Nino Buscató amb un equip ucraïnès.
6: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta 2 ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Esperem, doncs, això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
1: El partit és avui a 8:45 del vespre, com diem, el Nino Buscató, amb entrada lliure. I arriba també les darreres funcions de Notting Hill, el centre cultural i recreatiu. Es torna a posar en escena dissabte i també diumenge.
7: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
8: Hi haurà coses tècniques noves, cinematogràfiques molt xules que estem preparant. És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. És l'estrena mundial. No s'ha fet a cap lloc més del món, s'han atrevit a fer aquesta adaptació, aquest musical, o sigui, no està, qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
1: Doncs ja ho sabeu, tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda, entrades a ccrpineda.cat i encara tindreu una última oportunitat durant la festa major. I després de la pluja d'ahir a Pineda, 8 litres per metre quadrat, una mica més de fresca, però vaja, continua fent calor. Volem saber què ens espera aquests propers dies. Jordi Pérez.
9: Avui serà un dia variable, un divendres que qualifiquem de variable. Van apareixent núvols baixos i van deixant, doncs, un dia estones força nuvolat, amb algunes clarianes. Sobretot la tarda vespre és probable que aquestes nuvolades, doncs, acabin donant, doncs, alguns ruixats, fins i tot al Maresme, de forma local i, en principi, acumulacions minces. Temperatures a la baixa, màximes avui quedaran més curtes, clarament, 26-27 graus. Quedarà mar de fons tota la jornada, per tant, compte amb el bany. L'onatge al bot de l'aigua tindrà potència, com va passar, i que déu-n'hi-do les onades, quina força tenien. Onades de mig metre a metre d'alçada. Puntualment alguna vegada s'aixeca més del metre d'alçada. Cap de setmana estable, en domini del sol, la veritat és el que veiem, és molt estable, tant dissabte com diumenge, amb temperatures de calor moderada, això vol dir que màxim entre els 26 i 28 graus, sempre amb tendència de cara a dissabte, diumenge, puguin remuntar una mica. Farà calor, però ja no l'ambient sufocant d'aquests dies enrere. Els vents seran fluixos, hi haurà brises i la mar en conjunt estarà tranquil·la. Dilluns pot inestabilitzar una mica dilluns l'atmosfera amb algun ruixat d'algunes tempestes. En principi dilluns també, en zones interiors, ja veurem si al final del dilluns, a cara a la tarda, vespre, nit, arriben aquí, a la costa. Dimarts, dimecres, dijous, en principi temps estable, estarem atents sempre a l'Atlàntic de possibles glopadetes d'aire fred, que en funció de la glopadeta d'aire fred que entri, tindrem més ruixats, més tempestes o més estabilitat. De moment, no ho sabem.
1: Molt bé, doncs gràcies. Estarem també molt atents ara que s'acosta, lògicament, la Festa Major. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora i també, com sabeu, a internet.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
6: a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Casa Bartomeu ha obert els seus jardins restaurats i es reivindica com un espai cultural i patrimonial de tot Pineda. Van quedar inaugurats ahir al vespre, on hi havia molts veïns, representants municipals i també persones vinculades a la història de la finca. Va servir per presentar públicament la recuperació integral d'aquest espai històric. L'acte va comptar amb la intervenció d'Enric Creus, que és l'impulsor del projecte, actual propietari de la finca. Va destacar que és el primer cop que els jardins s'obren d'una forma tan explícita. Ha remarcat que l'objectiu és compartir aquest patrimoni estimat pels pinedencs i donar-li una nova vida sense perdre'n l'essència històrica. També la regidora Carmen Montoya va celebrar la recuperació d'aquest espai històric i cultural i entranyable. Va destacar que la iniciativa permetrà conservar la memòria local, però també crear noves oportunitats. A més a més, recordem que el jardí s'ha transformat en un espai terapèutic i sensorial de l'estil que hi ha en alguns països europeus. En poden fer ús també els usuaris de la residència Llar d'Avis als Arcs. Recordem que una nova avaria en la climatització ha retardat la recuperació total de l'activitat al consultori de Poblenou. Els serveis tècnics han confirmat que la peça que s'havia reparat s'ha tornat a cremar a causa de la forta tensió del sistema per les continuades altes temperatures. S'espera que en una setmana pugui estar solucionat. Els sindicats de l'Ajuntament de Pineda mantenen la vaga a l'Ajuntament després d'una mediació sense acord. Avui s'ha fet una nova assemblea de treballadors a l'Ajuntament de Pineda. Asseguren que no hi ha acord i per això han d'anar a la vaga. Una vaga que serà la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Recordem també que han anunciat que no hi haurà hores extres. Per tant, durant la setmana que ve no hi haurà serveis de la brigada, només hi haurà els serveis amb mínims. Recordem que en un comunicat als mitjans de comunicació, el govern pinedenc respecta els motius de la vaga, però assegura també que han fet una proposta pel conjunt de la plantilla. Assegura que hi ha 15 propostes diferents en aquesta proposta del govern municipal. Com diem, a hores d'ara no hi ha acord. Catalunya ha viscut i encara viu un estiu excepcional amb rècords de calor diurna, però també nocturna. Per tant, amb les dades que ja disposen els serveis meteorològics, aquest estiu ja ha superat molts de rècords històrics. Confirma la tendència de la calor cada cop més intensa i també persistent. Per posar només un exemple, Barcelona ha assolit aquest estiu 54 nits tòrrides. Per tant, la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pineda es converteix des d'avui en l'epicentre del futbol base català, avui i també el cap de setmana, amb la celebració de l'ACA Hotel Cap Pineda, un torneig que reuneix alguns dels equips juvenils més destacats de Catalunya. Per exemple, hi ha el Barça, però també el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Betis, entre d'altres. Uns tornejos que ja es fan al camp municipal de Can Xubet durant aquests 3 dies, amb una intensa competició amb les joves promeses del futbol. L'entrada, recordem-ho, és gratuïta. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I també parlant de futbol, destaquem que el Racing Pineda obre pretemporada davant del futsal ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és avui divendres a 8:45 del vespre. Es demana, doncs, la màxima afició. El partit forma part d'un programa de pretemporada del Racing Pineda. L'objectiu, arribar amb les millors condicions a la Lliga. I al cap de setmana arriben també noves funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. Recordem, una obra basada en la coneguda comèdia romàntica que es torna a posar en escena dissabte i diumenge amb noves funcions. Seran a les 7 de la tarda. Les entrades les podreu trobar a ccrpineda.cat. 8 litres per metre quadrat és la pluja que va deixar ahir, doncs, aquelles fortes nuvolades a Pineda, pluges més destacades sobretot al centre de la comarca. Destacar que encara hi ha una mica d'inestabilitat, però de cara al cap de setmana, tot i que esperem temperatures ja més normalitzades, en conjunt farà força bon temps. Veurem la setmana que ve si algunes borrasques ens porten també algunes pluges durant alguna jornada. Ho seguirem molt atentament, però es normalitzen, això sí, les temperatures. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
2: Al Club dels 80.
1: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: amb aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.